0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: A 2 i Atzeneta d'Albaida amb 32,1. També han superat els 31 graus municipis com Salem, Terrateig, Bèlgida, Beniatjar, El Palomar i Quatretonda. Altres localitats com Albaida, Benigànim, Agullent, Llutxent, Aielo de Malferit o l'Olleria han registrat mínimes al voltant dels 30 graus, mentre que a Ontinyent les diferents estacions meteorològiques han marcat entre 29 i 29 graus i mig. Unes temperatures nocturnes excepcionalment altes que mantenen activa la situació d'onada de calor i que obliguen a continuar extremant les precaucions, especialment entre les persones més vulnerables. Per avui dimecres, com escoltàvem abans, l'Agència Estatal de Meteorologia manté els avisos per calor amb nivell taronja activat pel Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. Està previst que es tornen a superar els 40 graus en alguns punts de la comarca. Fem una pausa de publicitat i després parlem d'altres qüestions.
2: Oye, ¿y tú cada cuánto lavas el coche?
3: ¿Yo? ¿Todos los días?
2: Entonces, tú más que un coche limpio, tienes un coche clean.
3: Suscríbete a Repsol Clean desde 4,95 euros al mes y lava tu coche a diario. Con productos de primera calidad en más de 570 áreas de lavado. Repsol Clean, el mejor lavado de Repsol.
4: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacíficoaudi.com.
6: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigís memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
7: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: Amb esta onada de calor de la que parlàvem, ja són alguns municipis els que comencen a prendre mesures, començant per Ontinyent. Les actuacions es centren en tres àmbits: la prevenció d'incendis, l'ampliació d'espais climatitzats i la millora dels serveis vinculats a l'oci i al bany durant l'episodi de calor. Els detalls ens els dona l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez.
8: Unes que van destinades a la prevenció dels incendis és una de les qüestions que més ens preocupa. El que hem fet és doblar els torns que fa el voluntariat d'Ontinyent contra el foc i, per altra banda, també ampliar la vigilància per part de la patrulla del disseminat per tal de tractar d'evitar qualsevol tipus de negligència.
1: A més d'aquestes mesures, l'Ajuntament ha informat que la vigilància al paratge del Pou Clar s'incrementarà en la franja de vesprada amb un reforç del servei entre les 5 i mitja i les 8 de la vesprada. També s'amplia l'horari de la piscina municipal, que estarà oberta fins a les 10 de la nit. En paral·lel, la línia d'autobús que connecta amb la piscina mantindrà el servei fins a aquesta mateixa hora. D'altra banda, diversos espais municipals funcionaran com a refugis climàtics amb horari ampliat fins a les 9 de la nit. Es tracta del CIM, el Centre Cívic del Llombo, el Delme, el Centre Cívic de Sant Josep, el Mahoba i l'Espai Jove. I altres municipis com Benigànim han anunciat que l'entrada de la piscina municipal serà gratuïta avui també, ahir i avui, com a mesura per a fer front a l'onada de calor. Giovanna Herrero és l'alcaldessa.
9: En el mateix horari de sempre, de 11 a 2 i de 4 a 8.
1: I aquesta setmana ha arrencat una nova edició de l'Estiu Jove a Bocairent, una proposta d'oci dirigida a infants, adolescents i joves durant el període de vacances. Sergio Gandia és el regidor de Joventut.
10: Sobretot aquest divendres, que és Sant Cristòfol, alguna activitat per a aquest dia, òbviament relacionada.

L'onada de calor va deixar este dimarts una jornada asfixiant a la Vall d'Albaida, amb nombroses localitats superant els 40 graus i registres que confirmen la intensitat de l'episodi. La temperatura més elevada es va registrar a Guadasséquies, on el termòmetre va arribar als 44,3 graus. També es van superar els 42 graus a Montaverner i Montitxelvo. Per damunt dels 41 graus es van situar a Llalo de Malferit, Ontinyent, Albaida, la Pobla del Duc, Quatretonda, Terrateig, Bèlgica, Benigànim, Llutxent, Atzeneta d'Albaida, L'Olleria, El Palomar, Rugat i Carrícola, entre d'altres poblacions. Això en quant a les temperatures màximes d'ahir dimarts. Però la Vall d'Albaida ha viscut una nova nit molt calorosa, esta última nit, amb temperatures mínimes molt elevades que han dificultat el descans en bona part de la comarca. En nombrosos municipis els termòmetres no han baixat dels 30 graus, deixant una nova nit tropical, en alguns casos pràcticament equatorial. La temperatura mínima més alta s'ha registrat a Otos amb 32,3 graus, seguida de Carrícola i Castelló de Rugat amb 32,2 graus i Atzeneta d'Albaida amb 32,1. També han superat els 31 graus municipis com Salem, Terrateig, Bèlgida, Beniatjar, El Palomar i Quatretonda. Altres localitats com Albaida, Benigànim, Agullent, Llutxent, Aielo de Malferit o L'Olleria han registrat mínimes al voltant dels 30 graus, mentre que a Ontinyent, a la capital de la comarca, les diferents estacions meteorològiques han marcat entre 29 i 29 graus i mig. Unes temperatures nocturnes excepcionalment altes que mantenen activa la situació d'onada de calor i que obliguen a continuar extremant les precaucions, especialment entre les persones més vulnerables. Com sempre diguem, molta precaució, molta cura, mantindre's ben hidratat i, doncs, precaució també per als possibles incendis forestals que es puguen produir en aquestes jornades d'extrema calor. Molta, molta precaució i atents als mitjans oficials, al 112 i també a les publicacions de l'Agència Estatal de Meteorologia. I també, com no, al llarg d'aquesta jornada, en els diferents espais informatius de Ràdio Ontinyent, seguirem parlant i anirem veient com va evolucionant aquesta onada de calor. L'atur ha tornat a pujar lleugerament a la Vall d'Albaida durant el mes de juny, segons les dades de la Bora. La comarca tanca el mes amb 4.456 persones

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: No té prou força per a impulsar la creació d'ocupació. Deixem l'ocupació, parlem de vivenda perquè l'Ajuntament d'Ontinyent avança en el projecte de construcció de les 12 vivendes públiques previstes al barri històric de la vila. Dos empreses de la ciutat, com són Crimsa i Mancebo, opten al contracte d'execució de les obres amb un pressupost superior als 3 milions i mig. Òscar Borrell és el regidor de Territori.
2: Unes que van destinades a la prevenció dels incendis.
1: Esta no és Òscar Borrell, era Jorge Rodríguez. Ara sí que escoltem a Òscar.
3: Tenim ahí dos bons socis que van a fer que les vivendes puguen acabar-se en els seus terminis i en els seus acabats i que doten al barri de la vila d'aquestes 12 vivendes que també canviaran la idiosincràsia d'aquesta part del barri i tornarem a veure-lo créixer perquè volem que, això, que es prengui de gent jove, gent amb famílies.
1: La previsió és que l'adjudicació del contracte es formalitzi durant el mes de juliol amb l'objectiu que els treballs puguen començar aproximadament després de l'estiu, al mes de setembre. Fem una pausa, són les 8 i 26 minuts i després parlem de més qüestions.
4: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es o visítanos en la red Kia de la provincia de Valencia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael al carrer Ramon Llin. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
7: Et parle des de les properes festes de Morts i Cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero, a Petrer, al carrer Colòmbia 7 i al web larosacalzado.com.
8: Ontinyent millora. Una inversió de 2 milions d'euros destinada a continuar la renovació i modernització dels espais públics de la ciutat. Asfaltat de carrers, adaptació de passos de vianants, renovació de voreres i d'altres actuacions a espais enjardinats o al poliesportiu. Amb el finançament de la vicepresidència primera de la Diputació de València. Continuem treballant per a tu. Regidoria de Serveis Municipals. Ajuntament d'Ontinyent.
9: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: Un últim apunt sobre la onada de calor. Ja són alguns municipis que han pres mesures. Per exemple, en Ontinyent les actuacions es centren en tres àmbits. La prevenció d'incendis, l'ampliació d'espais climatitzats i la millora dels serveis vinculats a l'oci, al bany, durant l'episodi de calor. Jorge Rodríguez és l'alcalde.
2: Unes que van destinades a la prevenció dels incendis és una de les qüestions que més ens preocupa. El que hem fet és doblar estors que fa el voluntariat d'Ontinyent contra el foc i per altra banda també ampliar la vigilància per part de la patrulla del disseminat per tal de tractar d'evitar qualsevol tipus de negligència.
1: I abans d'anar-se'n, dir-los que l'Olleria acull avui una nova jornada de donació de sang organitzada pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Les extraccions es realitzaran al centre social, al carrer Sant Joan de Ribera número 6, en horari de 9:30 del matí a 1 del migdia i de 9 de 5 a 8:30 de la vesprada. Des del Centre de Transfusió recorden que l'arribada de l'estiu comporta un descens de les donacions a causa dels canvis d'hàbits i les vacances, però les necessitats als hospitals es mantenen cada dia. Donar sang és un gest senzill i que pot salvar vides, especialment en una època de l'any en què les reserves solen disminuir. Són les 8:30, que passen un molt bon dia.
10: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
11: Las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
2: Hola, què tal? Molt bon dia, 12 i 21 minuts. I iniciem una nova edició de l'Hoy per Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Estan ara els meus companys, què està passant? És que, clar, és que no pot ser això. Bé, que ara contaran el que està passant, però que nosaltres comencem una nova edició d'este Hoy per Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida, amb tota la intenció, com sempre, de contar l'actualitat i de fer-ho poc a poc, des d'ara i fins a les 2 del migdia. El primer que ja que actualitzar és la previsió i la informació de l'horatge, que la porta, com sempre, Lluís Francesc. Hola, bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Continua l'onada de calor i l'estabilitat és predominant al territori peninsular i, de moment, este dimecres, per als nostres interessos, serà el dia més càlid de la setmana a Sea Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Podríem arribar als 43 graus. Seguim amb nits poc conciliadores de la som i amb dies quasi infernals. Este dimecres, el cel s'apenes veurà en pas de nuvolositat, només a últimes hores, esperem alguns intervals, una altra jornada amb vents moderats amb la component sud com a predominants del migjorn. I tenim avisos per altes temperatures, risc important, i es mantindran durant el dia de demà, durant el dijous, que serà una altra jornada molt càlida i bascosa. Les temperatures baixen a partir de divendres a valors ja més suportables.
2: A partir de divendres baixen les temperatures, això és una bona notícia, veurem què passa després, però bo, gràcies, Lluís Francesc. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Què estava passant, per favor? Bueno, no ho expliques.
4: No, per què?
2: En la picadeta. Anem a les temperatures primer.
4: Perfecte.
2: A les temperatures primer. Sí, clar, és que... Sí. Bueno, ara després
4: ho expliquem. Sí, ara ho contem. Vinga, va. Perquè a hores d'ara vaig a girar-me perquè no estic en el mateix lloc de sempre. A les 12 i 22 minuts estem entre 35 i 40 graus.
2: Ai, mare.
4: O sigui, esto promete para hoy.
2: Calorazo.
4: La mínima d'avui està, curiosament, a la zona de Benicolet i Bocairent, és allí on tenen els 35 graus, i la màxima, que no són 40, són 41, perquè són 40,9, està així.
2: Ontinyent.
4: Ontinyent.
2: Ai, 41 graus. A aquestes hores del migdia, sabíem que el dia ho acaba de contar i comentar Lluís Francesc, sabíem que quan arribara el dimecres tindríem molta calor. Pot ser que siga el dia més càlid d'esta onada de calor, que anirà remitint, com ha contat, fins a arribar al divendres, que baixaran aquestes temperatures, encara que no, cuidado, no baixaran a 25, eh? Baixaran de 44 graus.
4: Deia, Lluís, temperatures més soportables.
2: Soportables.
4: Però, bueno, també he de dir que estarem pendents. Jo no vull ser gafe ni vull contar males notícies, però probablement la setmana que ve torni a vindre una altra onada de calor. Així que...
2: Sí, eixa és la previsió. Veurem què és el que passa. Gràcies. Anem a la picadeta. Vinga, va. Anem a explicar què ha passat. Vinga. Així va.
0: Hoy por hoy un tiñen baila al baila. La picaeta.
5: A mí me agrada el arroz que fa la mamá. A mí me agrada el arroz que fa el papá. Si arribes...
2: A veure, vaig a explicar primer jo. Jo sempre tinc la visió de Carmen i Esteban i de Tomàs perquè sempre seuen en el mateix lloc, val? De l'estudi. Carmen, així, al costat, més prop de mi. Al costat de Carmen, a la seua esquerra, sempre seu Esteban Arroyo. I enfront d'Esteban, Tomàs Marín, que jo el tinc de front. Bé, i avui, ara mateix tinc, enfront, allà, a Carmen Úbeda, i així més a prop, però també separat de Carmen, a Esteban Arroyo. Esteban, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
2: Saps, per tornar-me boig dels vincles, val?
4: A veure, sí.
2: Què ha passat? Per favor,
4: expliqueu-vos. A veure, jo en el 3 i Esteban en el 5, no?
2: Sí, sí,
4: el
2: 5, això ho tinc clar. Sí, sí.
4: A veure, problemes tècnics. Problemes tècnics, el que passa que toquegem els auriculars de la taula i la connexió de vegades vol anar, de vegades no vol anar, i al ficar-nos els auriculars, Esteban i jo ens hem mirat com encara de... Tu estàs escoltant bé? Jo tampoc, has començat a parlar i no escoltàvem bé. Escoltàvem bé i hem tingut que canviar de cadires.
2: I això és el que ha passat.
4: Això és el que ha passat.
2: I, però clar, imagineu que jo estic...
6: Tu estaves mirant-vos i com mos menejàvem, comences, com anàvem fent gestos.
2: Comences el programa i un gest... I el, no, i cuit, això què passa? I tal, puntant, jo no sé què, salsa una, salsa l'altra, no sé què.
6: Bueno, però ja estem ara situats.
4: Ja
6: es pensa
4: que se n'anàvem.
6: Ja, sí, dic, on van estos?
2: Ai, a fer-mos un granissat.
6: Sí, mira, no estaria
4: sí,
6: mal.
4: Sí, perquè... Gràcies, altra
7: podia,
4: cosa...
7: Mira, podia haver portat jo de la plaça de la Concepció.
2: Sempre diu quan passa.
4: Esteban.
6: Esteban, de veres. Bueno, sí. Anem a explicar això, sí, en la piqueta, com sempre fem, que és el que hem preparat per als diferents programes de Ràdio Antillen Cadena Ser, i com sempre, començant per este Hoy por Hoy. Bé, podem dir que en esta primera hora, ara després de la picaeta, tindrem l'oportunitat d'anar i s'acostarem fins a Sant Pere per parlar d'un fenomen que cada vegada desperta, jo crec que més interès, que és l'arribada de nous veïns als pobles menuts. Quantes vegades hem parlat així a esta casa i continuarem parlant, malauradament, del tema demogràfic, del tema de els pobles rurals, els pobles menuts, que estan quedant sense gent, que estan buidant-se... Bo, hi ha alguns pobles que tenen un altre relat, positiu, en este cas, i és el cas de Sant Pere, perquè estan recuperant veïns, estan recuperant habitatges, estan donant oportunitats que ofereixen al món rural per a qui busca una altra manera de viure. I això parlarem amb la seva alcaldessa en els pròxims minuts, Maria Dolores Hortolà, així a l'Hoy por Hoy on tinguem Baida al Baida. En la seva... Sí, digues.
4: Sí, al final, què volia dir, per si hi ha algun despistat, recordem que Sant Pere té normalment entre 33 i 48
6: clar,
4: habitants.
6: Clar,
4: o sigui,
6: clar.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Esteban i altres de gent de fora de Sant Pere, però no només de fora de la comarca o de València, de Mallorca, de Madrid, d'Espanya, saps? Gent de tot, sí, tot el país que ha aparegut en Sant Pere, que dius, això com pot ser?
2: Després ho escoltarem. Al final, no? Nosaltres també, sempre que parlem amb els alcaldes, es traslladen a això, no? Sí. Que necessiten ajuda per part de les entitats més grans, com la Diputació, la Generalitat, clar, les que tinguin competència, clar, per a rebre aquestes ajudes i poder comprar lloguers i habilitar-los per a vivenda social o posar a la venda alguna casa, encarregar-se d'execucions subsidiàries per part de l'Ajuntament.
1: És que no és fàcil, tampoc.
2: És que hi ha moltíssimes coses
1: és complicat.
2: En això.
1: Doncs això serà la primera hora de programa, després d'acabar esta picaeta. I en la segona part ens sumarem al Dia Mundial de l'Al·lèrgia, que és avui.
2: Teniu al·lèrgia, vosaltres?
3: Jo sí.
2: Jo no.
1: Però he de dir que enguany, és que quan he vist que era el Dia Mundial de l'Al·lèrgia, dic, ostres, jo enguany he tingut al·lèrgia? No.
2: No has tingut?
1: No, no he sigut conscient.
3: Doncs jo tot lo contrari.
1: Ah, tu sí?
3: No havia tingut mai.
1: Val. I ara
3: i
1: sí.
3: Enguany
1: sí.
2: Jo
1: tinc els àcaros i el pols.
2: Jo crec que un poc el que passa és que com cada vegada passen més de repent del fred a la calor, no està la primavera, no? Que es pareix que és l'època en la que l'al·lèrgia
1: en principi,
2: en el que aflora tot.
1: Sí, però en principi també la realitat és que cada vegada afecta més persones les al·lèrgies.
3: Sí,
1: hi ha
3: sí.
1: Al·lèrgies per a tot, és una barbaritat. I avui volem tractar este tema i resoldrem dubtes amb l'al·lergòleg Luis Ángel Navarro, que és del Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent, i aprofitarem també per preguntar-li coses que, a lo millor, el que m'ha passat a mi, per exemple,
2: sí,
1: que enguany de repent no tinc la sensació de que... Perquè altres anys sí que he tingut i atacs d'això de tossi, de...
2: Estàs vacunat?
1: Estornut. No. Vaig. No. M'he tractat cada any, però no. És de veres que ma mare apareix les al·lèrgies fa 5 o 6 anys, que jo no tenia. Només a la fresquilla. Però això és una altra cosa.
2: Jo crec també que si tots es fèrem les proves, a tots es eixiria alguna
1: cosa. Alguna sí. Coseta eixiria, sí. Doncs parlarem d'això amb Luis Ángel Navarro. I també anirem a parlar d'un poquet de l'agenda cultural, perquè avui s'ha presentat Ontillàs. Esteban ha estat a la plaça de la Concepció este matí a la fresqueta.
2: Sí,
1: Esteban.
2: Sí.
1: A veure, mira que la ironia no funciona en ràdio, però això
2: no, sí,
1: no, s'ha notat
2: sí,
1: molt
2: irònic. Moltíssim. Sí.
3: Volien que eixira, no sé si al final eixira o no, en els vídeos del peix cauret, i per a que eixira el peix cauret darrere dels que parlaven en la roda de premsa, hi havia que fer la roda de premsa al sol.
2: Al sol s'ha fet.
3: Sí,
1: no. Pues al sol s'ha fet. I després escoltarem el resultat d'eixa visita que ha fet Esteban al Sol i a la plaça de Concepció en eixa presentació d'Ontillàs. I per acabar el programa, els nostres amics de ADM tornaran en una nova edició de Radio Antàrtida, que serà, si no m'equivoque, la penúltima d'esta temporada, perquè agafen vacances. I això és el que hem preparat per avui on tinguem Vall d'Albaida. Carmen, que tenim a l'hora 14.
2: Bueno, de nou tornarem a posar sobre la taula l'onada de calor.
1: Ahí
2: parlarem de les temperatures, a més en un moment sobre les 2:15, quasi que diria que quan s'alcancen les màximes temperatures, perquè ahir va ser espectacular, o sea, les temperatures que vaig nomenar en directe a les 2:15. Bueno, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat continua deixant per avui dimecres a Vistaronja per temperatures que poden superar els 40 graus i bueno, com vam estar contant durant la jornada d'ahir, avui tornarem a recordar perquè diversos ajuntaments han activat mesures per protegir els veïns i veïnes. I ràpidament recorde, perquè a Ontinyent s'han reforçat els serveis al Pou Clar, s'ha ampliat l'horari també de la piscina municipal i del bus de la línia que porta fins a la piscina. També està protegint-se la massa forestal, està reforçant-se esta vigilància. A l'Olleria també s'han obert refugis climàtics, el

0: coneguen com a espais climatitzats, espais fresquets on pot acudir la gent. Tenim la piscina municipal, el centre social, la biblioteca i diferents aules climatitzades del pavelló de la Solana. També com a mesura han suspès el torn d'aquagym de les 2:15,
1: vale,
0: que clar, són unes
1: hores
0: en les quals
1: no
0: es recomana ni siquiera eixir de casa. I també, com a última hora d'avui, ha quedat suspesa l'activitat del contacontes que hi havia prevista per avui, era a la piscina municipal a les 8 de la vesprada. I aleshores, com esteu veient que a aquestes hores de la vesprada continua fent moltíssima calor, tu mateix deies que ahir un tinyent a les...
1: Deu i mitja de la nit, 32 graus.
0: 32 graus, és que és una barbaritat. Aleshores,
1: vaig eixir del cotxe i dius, això què és?
0: És inviable poder fer este tipus d'activitats a l'aire lliure. També el Farrasi ha ajornat sessions d'Aquagym i la piscina municipal de Benigànim també serà gratuïta per avui.
1: Fantàstic.
0: Sobre tot això anirem actualitzant perquè poden haver canvis. No creguem que hi hagi canvis, es mantindrà, creguem, l'alerta taronja i les temperatures aniran a l'alça. Sí. Però bueno, moltíssima cura i sobretot molta responsabilitat personal, per favor.
1: Exacte, que és el primer que hem de tindre. I a partir d'ahí...
0: I a partir d'ahí, tot rodat.
1: Tot rodat, exacte.
0: Més cosetes que no s'alegren tant, perquè ahir a la nit va ocórrer un accident de trànsit a l'avinguda del tèxtil, vos contarem tots els detalls. Sí. Va quedar ferit un home de 39 anys, per sort va ser traslladat a l'Hospital General d'Ontinyent. Avui és el Dia Mundial de l'Al·lèrgia, així que estarem pendents de les entrevistes del nostre Hoy por Hoy, també del reportatge de Ontillas, per conèixer tots els detalls de la programació. Dir-vos que Ontinyent no és l'únic municipi que té activitats relacionades amb el jazz, perquè també parlarem d'activitats relacionades amb el jazz a Benigànim.
2: Tenen
0: també preparada una activitat per a este cap de setmana a Benigànim, pues la contarem en l'hora 14. I ahir parlàvem de l'habitatge i de la vivenda a Ontinyent, a la capital de la Vall d'Albaida. I avui farem aquest repàs de l'entrevista i de la vivenda a Sempere, el poble més menú de la comarca. I també parlarem de l'atur.
1: Ui.
0: De l'atur del mes de juny. Què passa amb l'atur? Perquè a la nostra comarca ha pujat. No són bones notícies del tot, però, bueno, puc avançar-vos ja que des de UGT al·ludeixen a que es tracta simplement de problemes temporals.
1: Ja saben
0: que la nostra comarca, que la Vall d'Albaida no és una comarca turística, som una comarca d'interior, i el que sol passar en els mesos d'estiu és que
1: baixa
0: a les comarques més costeres sol baixar l'atur, és a dir, puja l'ocupació, treballen més persones perquè l'hostaleria
1: hi ha més demanda,
0: també. Doncs així ens quedem així,
1: bueno.
0: Però bueno, esperem que millore també la situació. Vos contarem totes les notícies comarcals. I, per cert, vull dir que avui hi ha donació de sang a l'Olleria, al centre social. I no hi ha excusa, perquè és durant tota la jornada.
1: Per el matí
0: i per la vesprada. Així que si algú vol anar, per el matí estaran des de les 9:30 fins a la 1 del migdia i de vesprà des de les 5 fins a les 8:30.
1: Molt bé, això és el que escoltareu a l'hora 14 amb Carmen Úbeda. I Esteban Arroyo, tu i la ventana com aneu?
3: Demà n'hi ha ventana.
1: Home, bravo, sí, sí, bravo, sí. Bravo. Torna a la ventana. Conta'm.
3: Doncs avui, a partir de les 7:20, estarem pendents de l'onada de calor que doncs estem sofrint-la també ací a la Vall d'Albaida. Actualitzarem la situació en eixe moment i parlarem amb el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Ismael San Víctor. Doncs parlarem d'ell, de turisme, de la senyalització de rutes senderistes de la Vall d'Albaida i ciclopeatonals que s'han senyalitzat, s'han actualitzat per doncs atraure també o continuar atraient a aquest altre turisme que doncs vol fer turisme en natura o vol fer turisme al nostre voltant dels nostres pobles. I es pot combinar això també, doncs ara que són festes en els nostres pobles, que crec que esta setmana són en Salem, i
1: tenim estar... festes sempre.
3: Sí, doncs es pot combinar això, anar a les clar festes, sí, fer rutes, menjar...
1: És el que deia Carmen abans, que és de veure que el turisme interior no és el mateix que el turisme de costa,
3: sí.
1: I que, malauradament, sí, pues el turisme no dona molta feina, però tenim turisme i es pot fer turisme d'interior, sí. I això és la proposta que tenim esta vesprada.
3: A les 7 i 20.
1: A les 7 i 20, a la ventana amb Esteban Arroyo. Alguna coseta més, última hora, sí, Carmen, per sí. favor, sí.
0: L'entrada a la piscina municipal de Benicolet també serà gratuïta per avui i per a demà, per als veïns que els interessen.
1: Interessant. Gràcies, Carmen.
0: Gràcies,
1: Gràcies, Miguel. Esteban.
3: Fins ara.
1: Fins ara.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
2: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
1: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
2: Borinot Bistro, Ontinyent.
3: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
4: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
5: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
6: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
7: Durant, jo crec que molts anys, hem parlat de... O quan parlàvem dels pobles menuts, sempre parlàvem com a sinònim de despoblació, de cases tancades, de gent que marxava. Però també... hi ha una altra realitat. Hi ha municipis que comencen a escriure un relat diferent i més positiu. Voleu, és el cas de Sant Pere, que en els últims mesos ha vist com diverses vivendes canviaven de propietari i nous veïns decidien instal·lar-se al municipi buscant una altra manera de viure. Tot això coincideix amb noves inversions en habitatge públic i amb la recuperació d'espais com el Mirador Municipal. La pregunta és si els pobles menuts estan deixant de ser només un lloc per visitar i estan tornant a convertir-se en una opció real per viure. Anem a parlar del cas concret de Sant Pere amb la seva alcaldessa, que ja ens escolta, Maria Dolores Hortolà. Què tal, Maria Dolores? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
7: Com estàs?
8: Muy bien, así estem. En la faena.
7: En la faena.
8: Com sempre.
7: No anem, sí, a molestar-te, sí. No anem a molestar-te molt, però alcaldessa...
8: No
7: era real el que deia jo al principi, que durant anys la preocupació era com evitar que la gent se n'anara... I ara esteu explicant que, bueno, que han arribat nous veïns, etc. Què és el que ha canviat, alcaldessa?
8: Pues anem a veure, ha estat molt de temps, conforme dius tu, parat Sant Pere. I ara pues, ha hagut un moviment, no?, de la gent pues, que està buscant cases. Jo crec que, a part de que hem arreglat, està al Mirador, ha eixit un poc en redes socials i tot això, sí. A part d'això... també la gent davant la gran que fa vivenda, no? Els preus que han pujat en les vivendes en els puestos grans capitals i tot
7: sí,
8: això,
7: sí.
8: La gent està buscant, bueno, a mi principalment estan diguem-me que és que se venen així per la pau i la tranquil·litat que veuen en el poble, sí. Mateix ara estava parlant en un veí. Diu, però és que esto és calidad de vida. Claro. Jo allí estava bé, tot, però tenia mucho estrés i al final jo quiero tranquilidad i quiero sí, pues, però és que allí se han puesto de una manera ja los precios,
7: claro.
8: El salir, dice, y aquí tú sabes lo bien que se vive. O sea, ells busquen... tranquil·litat, el que pot desplaçar-se, que pot treballar per internet i tot, intenten buscar i es veu que han trobat pues, cases que es venien en Sant Pere, ells busquen cases, la gent busca cases per poder viure, claro, i entonces veuen, entonces, clar, la propaganda que es fa per internet i tot, de les cases, ells han vist Sant Pere com és i com està, no? I han dit... Pues, i gent que a lo millor en estos uns vivien en Palma, Mallorca.
7: Fixa't.
8: Altres en Madrid, sí.
7: Uf. Clar, però jo m'imagine, jo que he viscut a Madrid. de 7 anys. Torna, o sea, anar-te'n de Madrid, però anar-te a, sí, a viure a Sant Pere, clar. És que és normal que estiguin... És que, clar, així hi ha tranquil·litat. Normal, amic o amiga. És que és,
8: sí,
7: normal.
8: Sí, sí.
7: És que això és, sí, un canvi, sí, molt bèstia de vida.
8: Sí. Sí, sí, és així, és així, sí, sí, sí. El que passa és que, claro, el canvi té segur fort, no? S'han, sí, venut cases, sí, i més perquè la gent ha vengut però no les volen vendre, no? I a més són cases també que van... Tots encara no estan visquent perquè estan arreglant cases, però ja tinguem així 6 o 7 veïns nous.
7: Uh-huh.
8: Entonces, sí, entonces, però bueno, vull dir que sí que busquen la pau, busquen la tranquil·litat... com allí s'han posat les cases tan cares, estan,
7: clar,
8: mirant de 3 opcions, claro, i entonces estan veient que ese canvi pot portar-los a algo millor de lo que tenien. I és lo que...
7: I ja m'has dit que hi ha gent tenen de Palma de Mallorca que ve de Madrid, però, sí, però quin és el perfil dels nous residents que esteu trobant? Perquè, clar, a lo millor pensa la gent, no, serà gent major, però jo crec que la realitat és molt més diversa, no?
8: Sí, sí, a veure... estos de Palma que te digo, Mallorca, sí, pues ell tindrà uns 43,5 i ella uns 43.
7: Fixa't.
8: És una mitjana d'edat.
7: Sí, sí, sí.
8: Després sí que n'hi ha uns altres que també tenen 50 i algo, uh-huh, i però tinguem el cas d'una casa concretament que són d'ací prop, ella té 23 i el 33.
7: Uh-huh.
8: Entonces, i són de profs, una és d'Olleria i l'altra és d'Aullent. I han comprat una casa i diu, és que jo busco aquesta tranquil·litat, jo busco una casa, no busco un piso, i busco... I són d'ahir, del costat, però han trobat aquesta opció, volen aquesta opció. M'entens? O sigui, això són joves. Vull dir, ho tinguem un poc mesclat. Sí? Després n'hi ha també una altra casa que s'ha venut, que són inglesos.
7: Clar.
8: I això també estan, jo penso que una paca una 60 d'anys, però bueno, n'hi han de diverses edats, el que dius tu. I és que venen de Madrid, encara no s'han instal·lat perquè estan en tractes de la casa, que sí que la volen sí o sí, perquè viuen allà, però n'hi ha un que és, no sé, d'ací d'un poble de la Canal de Navarrés,
7: ah,
8: i vol vindre-se'n a viure, i vol vindre-se'n de Madrid a ser la seva parella. No sé qui són encara, però són joves.
7: Quina també bona notícia, quina bona notícia. Però, clar, sí, tu deies que el que busquen, la gent busca tranquil·litat, però sense renunciar als serveis, que això també és molt important.
8: Sí, sí, sí, sí, sí. A veure, així, claro, diuen, quan ve el metge? El metge,
7: exacte,
8: pues ve una vegada a la setmana, però es pot anar a Benissuera o a de Séquies, i al centre d'Olleria, i Xativa, vull dir, i després tinguem també així farmàcia 3 dies a la setmana, a poqueta nit, si no, però és que com estem tan connectats en els pobles del costat, que són 2 minuts,
7: clar,
8: és que no pensen...
7: No es nota, no es nota.
8: Soles,
7: clar,
8: no,
7: clar,
8: no estan a soles. De fet, se'n van a la piscina de Guadasequis o d'Alfarrasí. I vull dir, és que, claro, i van caminant, eh? Ni aquí va caminar, no agarra ni el cotxe. Però això te dic jo que... És que, a veure, veuen que ells estan així, se n'han vengut i estan contents, és que volen estar així.
7: Normal. Sí. Alcaldessa, també no sé si heu rehabilitat o aneu a rehabilitar 2 vivendes municipals per a lloguer social.
8: Sí, també.
7: En quin punt estem? Això, imagine que també és per a manejar un poc que la gent vulgui estar, sí, a Sant Pere, no?
8: Exactament. Això, esta vivenda que anem a fer ara és de l'any 2022,
7: sí,
8: en un programa Recuperem Llars. El que passa, la van comprar, el que passa és que encara no l'havien pogut donar, o sigui, no l'havien pogut donar a ninguna empresa perquè n'hi ha molt de papeleo, i ja ha sigut ja per 3 vegades intentar que alguna empresa se la quedara, però ve per falta de diners que no n'hi ha ben suficient, ve perquè no s'han presentat perquè ara tenen molta feina, ve per lo que siga, no s'ha pogut donar a ninguna empresa i ara ja està. Ara ja està licitada una empresa, ja està adjudicat i és per començar quan tant és. Vull dir, ho tinguem ja tot perquè ells comencen. El que passa és que, bueno, ahir ara hi ha que fer també mirar unes coses que queden pendents, val? I tant punt de solució en això, pues tirar avant aquestes dues viviendes. S'ha fet, claro, perquè en l'any 22, jo el poble estava, vull dir, no venia d'engú, jo dic, pues fem dos lloguers, perquè són cases que estan molt velles, que estan per reformar,
7: clar.
8: I en el plan recuperant llars les van poder comprar. El que passa és que ara, per fer-les, han tingut que passar-les al POI 24-27, que és lo de subvenció de la Diputació de València,
7: sí.
8: I ahí és on anem a poder-les fer, perquè aquesta casa que han comprat s'ha de fer tota de nou, són viviendes totalment noves.
7: Sí, sí, reforma
8: integral. Perquè està totalment en terra, en terra esta casa.
7: Uh-huh.
8: Entonces, en este POI, pues anem a... Són quasi 400.000 euros el que valen les dues vivendes socials, i anem a fer-les perquè ja en aquell entonces ja es van comprar per veure si podíem recuperar població.
7: Ja.
8: I abans de començar-les ja estem recuperant població.
7: És una molt bona notícia, eh? Jo crec
8: és una hombre molt bona.
7: És una molt bona notícia, clar.
8: Sí, a més s'empadronen en idea de quedar-se.
7: Això és una altra cosa que t'anava a dir, perquè, clar,
8: claro.
7: Molta gent, no, ara vaig a viure allí, però m'empadrone o no m'empadrone? S'empadrona, no, la gent?
8: Sí.
7: Això és molt important,
8: sí,
7: també.
8: Sí, sí, sí, volen quedar-se, de moment sí, volen empadronar-se, ja s'han empadronat algun, ja t'he dit que n'hi ha 4 o 5, però hi ha altres que estan en procés de a veure si refan la casa per tornar a vindre, però sí que volen, eh? És que van a vindre, s'empadronen. Que això és lo important.
7: Clar,
8: també.
7: Clar que
8: això
7: sí.
8: És lo important.
7: Parlem també, Maria Dolores, del Mirador, perquè podria semblar una actuació menor, però al final és una manera de posar en valor el paisatge, no? que és un dels grans patrimonis que teniu. Per què era important recuperar aquest espai? Explica-ho a la gent.
8: Sí, a veure, ahir n'hi havia una casa,
7: sí.
8: Val, que era una casa vella que es va vendre i volíem construir una cosa nova, que se la van quedar.
7: Uh-huh.
8: Però al final no per problemes familiars no van poder seguir. Entonces jo vaig veure una oportunitat per dir, és que, claro, una vegada ja la van tirar i tot, es va veure la vista que n'hi havia de dins de Sant Pere per que fora.
7: Uh-huh.
8: Perquè, clar, aquesta casa era una casa que tancava el poble en companyia d'altres que n'hi ha. I tu no ves el paisatge, no ves l'embalsament. Però, claro, al tirar-la, al derrocar aquesta casa per poder construir, és quan jo vaig veure lo que n'hi havia de bo pel poble. Dic, és que això és una joia pel poble. Vull dir, això no pot quedar... Si ells no obren, l'agarrem nosaltres. I entonces la van comprar en el plan d'inversió passat. La van comprar... I vaig aprofitar la idea de dir, això no pot tancar-se, això s'ha de quedar aixina, perquè és que tota la gent que venia ho dia, diu, ai, que vista, i que vista d'ací de la plaça, és que veus l'àvia, no? Veus l'embalse.
7: Uh-huh.
8: Entonces ho vam aprofitar per fer un mirador. Sí.
7: Uh-huh. Quina meravella.
8: A obrir lo que és el poble.
7: A obrir-lo, sí, efectivament.
8: Sí, i la gent quan ve, lo que dius tu, està dient, ostres, que bonico, és que ahí, és que, perquè siga al mar, és que el tingueu ahí, és que li dona molta visibilitat al poble i gent que ha vingut a veure les cases està mirant i venen a veure.
7: Això és molt important perquè anava a preguntar-te per el turisme, aquest turisme d'interior, aquestes escapades d'interior, de la necessitat de desconnectar també. Jo crec que Sant Pere és un bon punt per això. Es parla del turisme tranquil. Sant Pere pot competir precisament oferint allò que altres destinacions no tenen, però quines són aquestes coses que no tenen altres destinacions? No sé, paisatge, silenci, no sé.
8: Exacte, sí, és que és que només veus el paisatge, veus la tranquil·litat, el sol, ara perquè, vull dir, és que és tot, agarren, porten animalets. Porten els animalets,
7: clar,
8: es porten
7: clar,
8: així a casa,
7: clar.
8: En el pis no poden tindre-los. Pues quasi tots els que han vingut, tots tenen dos gossos, tots volen, claro, és que diuen, és que, clar, també formen part important avui en dia l'animalet en una família.
7: Sí.
8: Entonces pensen, ostres, és que si ho tinguem tot, tinguem la vista, tinguem el sol, tinguem que te'n vas en ells a passejar pel camp, és que ho tenen tot. Sí. És el que ells busquen, la pau, la tranquil·litat i el poder establir-se. Volen qualitat de vida.
7: Clar, però...
8: Diguem, és que vull qualitat de vida, però... m'té igual, jo vull qualitat.
7: Jo crec que una cosa, Maria Dolores, que és que ara t'estic escoltant durant tota aquesta xerraeta que estem fent, i jo crec que també ha canviat la manera d'explicar què és viure en un poble. No sé si tu tens aquesta sensació.
8: Sí, vull dir, clar. Bueno, és que la gent antes és el que diguem, no? Que la gent antes, capital, faena, capital. I, claro, i però quan ja arriben a una certa edat, perquè quan ets jove és una cosa, però jo el que estic dient és que quan arriben a una certa edat i veuen els problemes que estan vivint en una capital i que no poden aparcar, que trasladar-se d'un poble a un altre n'hi ha una cola immensa de cotxes, que, i així ho veuen, que està tot tan fàcil, que diuen, és que nosaltres això és el que necessitem. I això és el que estan buscant i se valor ara. I la gent, ja t'he dit, d'una mitjana edat per acabar ja va pensant en això, en dir, jo vull qualitat de vida, vull qualitat.
7: Doncs anem acabant ja, però anem a donar l'oportunitat a aquesta gent que està escoltant. Imagina que hi ha gent ara que, com es poden escoltar des de qualsevol punt, no només de la comarca, anem a pensar, jo què sé, València, d'Alacant, d'una capital, val, que està escoltant ara, i estiguera pensant estos dies en canviar de vida i et demanar a tu un motiu o dos motius per anar-se'n a viure a Sant Pere. Quins motius li donaries?
8: Pues els motius són, clar, la gent que viu en capital i no ha estat mai en un poble no ho sap. No sap el que sent vivint en un poble. El que sent no ho sap. Entonces, jo motiu li es diria que vinguen, que observen, que senten com es senten en un poble. Primera, també és que la gent t'arropa. Vull dir, tu estàs en una capital i estàs molt a sol. N'hi ha molta gent, però estàs a soles.
7: Totalment d'acord.
8: Així normalment, claro, així normalment coneixes a tots. Venen festes, participen tots de la festa. Sí. El diuen hola, bon dia, no? Sóc que està així. Hola, bon dia, què tal? Estàs en contacte amb la gent, encara que, ja t'he dit, que aquesta gent també va molt a la deix, però és igual, però es senten arropats. Si vens a un poble, sents la pau, la tranquil·litat, l'arropar-te del poble, el sentir-te en companyia. Això, hola i adiós, i com estàs, i què tal, i participar en la festa i unió, pues és molt important per la persona.
7: Això dona vida al poble i dona vida a la persona. Estic completament d'acord.
8: Sí. Aixina
7: que hi ha una campanya, crec ara, de la Diputació que diu et fa falta poble, o et falta poble, que diu, no? Pues ens falta poble a tots. Aixina que...
8: Ens falta poble, sí.
7: Aixina que Maria Dolors Hortolà, alcaldessa de Sant Pere, enhorabona per esta trajectòria que porteu. Tot tant de bo que parlem d'ací un temps i digués, Miguel, que han vingut 5 més, tio, que ara necessitem més cases, perquè ara tot el món...
8: És que necessitem.
7: Clar, és que necessitem més cases. Necessitem. Perquè vol vindre tot el món a estar tranquil·la, Sant Pere. A veure si vaig estar jo tranquil·la.
8: Sí.
7: Però bo, que vagi molt bé, Maria Dolores. Una abraçada molt forta.
8: Pues a vosaltres, per haver contactat així l'Ajuntament de Sant Pere. Moltes gràcies.
7: Gràcies, bon dia, adeu.
8: Bon dia, adeu.

0: Es la 1:00 a.m. en Canarias. La Unión Europea pide a Estados Unidos hacer frente a sus compromisos en materia de acuerdos comerciales después de que Donald Trump haya ordenado al secretario de Tesoro estadounidense cortar lazos comerciales con España. Como les venimos contando, Trump lo ha dicho en Ankara, Turquía, donde ha calificado a España otra vez como un socio terrible de la OTAN. El portavoz de la Comisión Europea, Olaf Hill, acaba de decir...
1: El comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está profundamente integrado y resulta mutuamente beneficioso. Por lo tanto, nos interesa a todos salvaguardar esta relación. De hecho, esto es más importante que nunca en tiempos de incertidumbre global. Les recuerdo que el año pasado firmamos una declaración conjunta con los Estados Unidos y esperamos que cumpla con sus compromisos en virtud de dicha relación, tal como nosotros hemos cumplido con los nuestros. Y por último, reitero que la Comisión siempre velará por la plena protección de los intereses de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros.
0: Aquí en España, el PP aprovecha este nuevo incidente, este nuevo encontronazo con Donald Trump para atacar a Pedro Sánchez. Este es Elías Bendodo.
2: Qué pena ver al presidente del gobierno de tu país, de España, con peso pluma internacional, entiéndame. Nadie ha hecho referencia a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, que era tan importante para todos. Es el presidente de un gobierno en una guerra interna en materia de defensa y cuyo único propósito es intentar provocar a los Estados Unidos para desviar la atención de la corrupción que tiene en su casa.
0: Mientras tanto, siguen en primera línea de la política las propuestas de Alberto Núñez Feijóo sobre absentismo laboral y bajas. El ministro Ángel Víctor Torres le ha criticado por mezclar ambos conceptos.
3: Por tanto, la solución ante cualquier conflicto laboral es el acuerdo. Pero cuando alguien que aspira a presidir dice que, aunque no haya acuerdo, eso hay que... se está colocando del lado de una parte. Y él se equivoca porque hay tres partes que pesan, al menos en una reunión, de idéntica manera. Está la patronal, está el gobierno y están los sindicatos.
0: Palabras del ministro Ángel Víctor Torres. El popular Juan Bravo acaba de decir en La Sexta que ellos van contra el fraude y que a lo mejor Feijóo no se ha expresado con claridad.
4: Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones, pero creo que lo que le estoy explicando de alguna manera refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos, no tenemos familiares que también sufran?
0: Y mientras tanto, ahora mismo está compareciendo en la Comisión de Investigación del Senado sobre la SEPI. La vicepresidenta Sara Agesen ha insistido en que no recibió ninguna presión para el rescate de Plus Ultra ni el de Tubos Reunidos. Josu Coello.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Sara Agesen ha negado que el Ministerio de Transición Ecológica o ella misma, cuando era secretaria de Estado, recibieran presiones para que la SEPI otorgase préstamos en 2021 a empresas como Tubos Reunidos, Plus Ultra o Air Europa. La vicepresidenta tercera ha asegurado que ni ella ni el Ministerio vetaron ayudas de 112 millones de euros a Tubos Reunidos en contra de lo que dice el informe de la Fiscalía Anticorrupción.
6: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de ministros, de sus gabinetes, sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
7: Nunca recibí ninguna indicación.
5: Sara Agesen ha negado conocer al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Ha asegurado que cuando ella estuvo en el Consejo Gestor de la SEPI, Fernández ya no estaba en este organismo.
0: Seguimos teniendo incendios activos en España, sobre todo en Cataluña en estos momentos. La superficie forestal quemada en nuestro país se ha disparado un 36% en España en las últimas dos semanas. Laura Bermúdez.
8: Supera ya las 55.128 hectáreas, más del doble que en el mismo periodo de 2025. No obstante, los datos están aún lejos de las peores semanas registradas el año pasado, que fueron en verano. Han sido 34 los incendios de estas últimas dos semanas, frente a los 26 que ocurrieron durante el mismo periodo del año pasado. La situación más complicada se está viviendo en Cataluña, aunque el fuego ha afectado también a otras comunidades como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Asturias o Galicia.
0: Y ahora al Mundial.
9: Mundial 2026, Cadena SER.
0: Marta Casasola.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El primer día hoy sin partidos en el Mundial desde que comenzara hace casi un mes y al que hemos llegado con los cuartos de final ya configurados después de que Argentina y Suiza sellaran su pase en las últimas horas dejando fuera a Egipto y a Colombia. Los vigentes campeones del mundo, Argentina, remontando un 0-2 contra Egipto con Leo Messi a la cabeza, con Enzo Fernández como autor del gol de la victoria y de la remontada y con Scaloni emocionado en el banquillo.
11: Es algo maravilloso, maravilloso. Es
7: Bueno, lo que ven ustedes, porque podía haber dicho error penal y ya está, y se acabó, nos vamos, no hacen el 2-0 y ya está, y la vuelve a pedir y vuelve a intentar y se me pone en la piel de gallina, de verdad, porque no solo él, y tampoco solo quiero hablar de él porque los demás compañeros lo soportaron de una manera increíble. Y ha sido una prueba increíble, de las que te marcan, más allá de lo que pueda pasar a partir de ahora, esto
10: la
7: te marca.
10: Alegría de Argentina, la emoción de Scaloni hablando sobre Leo Messi y el enfado también de Egipto. Su federación ha pedido una investigación sobre las decisiones arbitrales tomadas, sobre la actuación de los árbitros. Hablaba en caliente un jugador, Zico, después de la eliminatoria.
11: No fair, no fair, referee no fair.
12: No es justo, no es justo, el árbitro no ha sido justo. Ha sido una injusticia clara y evidente durante todo el partido. El árbitro ha conseguido que desperdiciemos todo nuestro esfuerzo y ha estado en nuestra contra desde el principio. Tendríamos que habernos puesto 2-0. Es un torneo amañado. Felicidades. Felicidades Argentina. Felicidades por ganar la Copa del Mundo.
10: Zico enfadado después de la eliminatoria. Mañana van a comenzar los cuartos de final. Francia-Marruecos se va a jugar a las 10 de la noche. España-Bélgica, Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza son los otros partidos. El turno de la selección española va a ser el viernes. Hoy tendrá día de pruebas y pendientes también de los tocados. Antón Meana, muy buenas.
13: ¿Qué tal? Muy buenas. Cuando amanezca aquí en Los Ángeles, iremos directamente al entrenamiento de la selección española, que es a las 11 hora local, para ver si entrena Aymeric Laporte, para ver si entrena Pau Cubarsí y para ver qué tal está Nico Williams. Ayer tocó balón en el estadio de Dallas y podría tener ya opciones de sentarse en el banquillo y a lo mejor entrar en la rotación, aunque parece complicado que pueda tirar de él Luis de la Fuente. Hoy, como digo, entrenamiento aquí en Los Ángeles para preparar el encuentro del viernes contra Bélgica.
10: Gracias, Antoni. Fuera del Mundial, dos apuntes más del mercado. El Betis está muy cerca de hacerse con los servicios de Fran García, procedente del Real Madrid, y en página polideportiva Tour de Francia, quinta etapa. El principal favorito Pogacar es cuarto en la clasificación general. El mejor español es Ayuso, que es noveno.
9: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Sigue la información local y a partir de las 2, hora 14 con Javier Casal.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER. Comunitat Valenciana.
14: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
9: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
15: Ja estem a 5 de 9, segona hora de l'Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Una del migdia, 8 minuts. En este dimecres, 8 de juliol de 2026... Un 8 de juliol que es comemora el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. No sé si el que esteu escoltant, algú de vosaltres té al·lèrgia. Imagina que sí, perquè cada vegada, jo crec, tinc la percepció, som més gent que patim algun tipus d'al·lèrgia, no? Però amb el motiu d'este Dia Mundial de l'Al·lèrgia, per exemple, el pont de Santa Maria, d'ací d'Ontinyent, s'il·luminarà de color blau, avui, esta nit. És un gest simbòlic que posa el focus en una realitat que afecta cada vegada, com deia al principi, més persones i que en molts casos condiciona el dia a dia molt més del que imaginem. Clar, quan parlem d'al·lèrgies, pensem en el pol·len, en la primavera, però darrere hi ha moltes altres situacions. Aliments, medicaments, picades d'insectes o reaccions que poden arribar a posar en risc la vida d'una persona. Avui volem aprofitar esta jornada per entendre millor què són les al·lèrgies, per què augmenten i què podem fer per conviure amb elles. Per això hem convidat al programa Luis Ángel Navarro, que és al·lergòleg del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, que ja s'està escoltant. Luis Ángel, doctor, què tal? Molt bon dia, buenos días.
16: Bon dia, què tal?
15: A veure, parlem en valencià o en castellà, Luis Ángel?
16: En Don Igual, yo tiraré Valencia-Castellà, conforme me
15: perfecte, perfecte, perfecte. Però mira, anem a començar per lo bàsic. Què és el que passa exactament en el nostre organisme per a que una substància aparentment inofensiva acabi provocant una reacció al·lèrgica?
16: Bueno, ahí tenim, ahí está la clau. Ahí está la clau. Se sap lo que passa i se sap per què passa.
15: Val.
16: Però no està clar per què cada volta o cada vegada passa més. Això no està clar. Hi ha moltes hipòtesis, hi ha inclús hipòtesis que venen del segle passat, sobretot la de la higiene, que diu que tenim un entorn més saludable i partes del nostre sistema immunològic s'han quedat com a l'atur i a l'estar aturats pues, han tirat a treballar per una altra banda. Uh-huh. I és de veres que el sistema immunològic funciona molt la Xina, per exemple, amb el Covid. Amb la Covid va passar això, amb molts malalts. Sí. Però en el tema de l'al·lèrgia, pues, sí, pot ser que siga això, però no sempre i no sols és això. Hi ha coses que encara no tenim boca. Per què cada volta és més freqüent?
15: Clar, perquè no és una sensació només, no? Perquè jo deia al principi, jo tinc la sensació que cada vegada són més persones al·lèrgiques, però no és una sensació només. És aixina, no?
16: Sí, és aixina, anem a veure. L'al·lèrgia que més ha crescut i la que tenim millor estudiada és la respiratòria i l'alimentària, d'acord?
15: Vale.
16: I aquesta al·lèrgia és una al·lèrgia que té un component hereditari que passa de pares a fills. Això sí que està estudiat. Un fill que té un dels dos pares al·lèrgics té fins a un 40% més de probabilitat de tindre al·lèrgia.
15: Vale.
16: I si els dos són al·lèrgics, la probabilitat puja per damunt d'un 60%. És a dir, l'al·lèrgia respiratòria i la alimentària. L'al·lèrgia a picaes, a medicaments, la de contacte. I aquesta al·lèrgia no està gens clar que siga hereditària i sí que pot ser que siga més sovint perquè se diagnostica més, perquè cada volta s'usen més medicaments, més components, però hi ha molta... Això és oscura i no està tan clar.
15: Val. Clar, és que jo he dit al principi que hi ha molta gent que pot ser que conviu anys amb rinitis, picor d'ulls o dificultat respiratòria, com tu deies abans, no? Pensant que això és normal. En quin moment caldria demanar valoració mèdica? Perquè, clar, jo conec a gent que diu, no, jo al·lèrgia no tinc. I cada any el veus, dic, que no tens al·lèrgia, tio. O sigui, pot ser això.
16: Molt ben dit. Anem a veure. Hi ha un problema. Hi ha un problema fonamental, que sobretot és la càrrega. La càrrega de atenció primària, que òbviament el metge que s'ha habitualment s'orienta més a patologies més greus o que poden afectar més a la vida del malalt, no? Pues problemes com el càncer, la hipertensió, la EPOC, diabetis i tal. Este tipus de malalties, l'al·lèrgia no és una malaltia que habitualment limite la durada de la vida, però sí que afecta molt a la qualitat de la vida. I n'hi ha una vessant que és molt comú, que és la de l'al·lèrgia respiratòria per àcars, d'acord? Sí. Els àcars de la pols, que és un tipus d'al·lèrgia que no dona una típica clínica explosiva. És un constipat continu, el que dius tu, com que no és al·lèrgic, s'està tot l'any en el mocaor, o no respires bé pel nas i tot això. Entonces, clar, tot això, una vegada un otorrino t'ha descartat que tingues un problema obstructiu, tipus vegetacions, o un pòlip en el nas, o el que siga, habitualment, en la majoria dels casos, són els àcars de la pols. I què tenim que dir dels àcars de la pols? Pues és que és l'al·lèrgia més comú respiratori, respiratori més comú de tot el Mediterrani, sobretot de la Comunitat Valenciana, i dona molta clínica en moltíssima gent. No està clar, però si sumem totes les possibles al·lèrgies que pot tindre un malalt, s'estima que para... Bueno, jo me'n recordé quan allà per al 2000, quan jo tenia 30 i tantos anys, que ese dia, que allà pel 50 la meitat de la població ja pot ser sigui al·lèrgica. Ens queden poc més de 24 anys pel 50 i s'espera que la meitat de la població sigui al·lèrgica.
15: I clar, doncs mira, jo tinc ahí, ja que estàs així, mira, una consulta personal, però que jo sóc un d'aquests milers de persones que tenen al·lèrgia diagnosticada als àcars del pols. Però comentava jo abans a la redacció amb els meus companys que jo enguany no he tingut la sensació d'al·lèrgia com altres anys. Això pot ser o és que m'ha passat per damunt perquè la vida t'atropella i no te'n dones compte?
16: Anem a veure.
15: És que anem pot ser això?
16: En els sacs de la pols convivim tots els dies.
15: Val, sí, clar.
16: En els sacs de la pols, ja que estem parlant, vaig intentar resumir-te.
15: Sí, sí.
16: Viuen en nosaltres, temperatura de vida aproximadament 17-25 graus, humitat relativa 60-80%.
15: Bo.
16: Per dalt o per baix d'aixòs intervals se mueren. No van o van malament. De fet, per exemple, en Madrid, Madrid, en París, en Múnich, l'al·lèrgia als sacs de la pols és, no és testimonial, però no és tan freqüent com en la zona mediterrània per l'oratge, per el clima. Però si tu has viscut en una casa, en una vivenda, has tingut un treball que per les condicions de la teua casa s'ha reduït la supervivència, l'hàbitat ha sigut més difícil per als pestos bitxets, tu has estat millor. N'hi ha menys exposició. I clar, són variacions que el ser humà no es nota. Perquè nosaltres, pues, imagina't, des d'Alaska hasta el Sàhara tenim un espectre de temperatura molt més ample, però aquests bitxos no, tots són més sensibles.
15: Clar, per això, ara que ho dius, clar, en llocs on més humitat hi ha, jo ho he passat pitjor, ahir sí que ho he passat mal.
16: Totalment. Però si tu vius a Ontinyent, no mateix viure a costa del Clariano que
15: correcte,
16: de la muntanya.
15: Correcte, clar, ara ja entenc, ara veus com hi ha que parlar els doctors i els experts.
16: Ja està diagnosticat, després te passa la minuta.
15: Després, ara, parlant de coses més serioses, bueno, que això ho és, no? Però de coses més serioses, hi ha una paraula que a mi em dona molt de respecte, evidentment, que és anafilaxi. Perquè això pot passar, no? Com pot identificar una persona que està davant d'una reacció greu? És la reacció greu i què ha de fer en aquest moment?
16: A veure, l'anafilaxia és una reacció al·lèrgica que afecta a més d'un òrgan del cos. Entonces, una persona que té una reacció d'urticària, per exemple, la pell,
15: sí,
16: i se li carrega el nas i comença a estornudar o els ulls, ja té una anafilaxia. Mm. L'anafilaxia pot afectar a la pell, a la via respiratòria, als udells, al cervell, al sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular és quan estem parlant d'un xoc anafilàctic.
15: Sí, sí.
16: Cau la tensió, el malalt perd el coneixement. Hi ha diferents graus d'anafilaxia, d'acord? Entonces, quan el malalt té que identificar? Bueno, primer que res, que es repetisca, perquè habitualment en un primer episodi no molt clar té que estar, o el metge de capçalera, el d'urgències, té que estar molt aviat, que habitualment ho està, eh? Uh-huh. Però no sempre els símptomes són típics. El més sovint, el més habitual que veiem en un malalt és el picor de manos i pies. Ho dic en castellà perquè quede clar.
15: Picor
16: de mans i peus,
15: sí,
16: és el primer símptoma d'una anafilàxia, encara que no tots els malalts que comencen en picor acaben ahí. Però, i en genitals també.
15: Ah, sí?
16: Quan comença el picor en les parts i en les mans o peus, ojo que ve.
15: Ostres.
16: I ve en 2 o 3 minutes.
15: Ostres. Molt interessant això que acabes de dir, i jo crec que molta gent estarà dient, pues, molt bé saber-ho. Després, parlant d'altres coses, el canvi climàtic que estem en ell, les temperatures altes, els canvis en les floracions, això està modificant també el calendari de les al·lèrgies respiratòries, per exemple?
16: Per supost.
15: Claro.
16: De fet, ja n'hi ha estudis, ja des de fa 20 anys,
15: sí,
16: des que comença el segle XXI. Uh-huh. Al final de 20 ja n'hi havia coses, uh-huh, però l'augment de la temperatura avança la polinització i la curta abans, d'acord? Uh-huh. Perquè les plantes són molt sensibles, igual que els àcars, el que t'he dit,
15: sí,
16: les plantes també són molt sensibles, i sembla que el calor... Però fixa't que així en la zona mediterrània també, però on més s'està notant és sobretot de Pirineus cap a dalt. Uh-huh. Ahí s'està notant molt més. Per què? Per quina raó? Perquè l'oferta al·lergènica d'un malalt mediterrani és molt més ampla que la d'un malalt de París o de Múnich o de Londres.
15: Val.
16: Si tenim una varietat molt més ampla de plantes al·lergèniques que poden donar al·lèrgia i cadascuna d'un seu ritme, saps? Però sí, hi ha una modificació. El que no sabem encara és si va ser la pitjor o la millor, eh?
15: Clar.
16: No ho sabem.
15: Clar. Anem a parlar, doctor, de mites, perquè jo crec que hi ha mites molt estesos per ahir. Per exemple, les al·lèrgies desapareixen soles. No sé si és un mite, però jo ho dic. Si prens antihistamínics ja està tot resolt. Una intolerància és el mateix que una al·lèrgia. A veure, quins errors escolteu més habitualment?
16: Mare meva, i ara les xarxes socials que n'hi ha, tenim un problema.
15: Clar.
16: Molt. Ah, anem a veure. Les al·lèrgies no se'n van.
15: Vale.
16: Les al·lèrgies fluctuen. I n'hi ha gent que fluctua com una muntanya russa i n'hi ha gent pues, que de quan en quan una miqueta. Saps? Però l'al·lèrgia no se'n va, és una forma de ser. El malalt que naix al·lèrgic, molt al·lèrgic. No és molt per l'al·lèrgia, però molt en l'al·lèrgia.
17: Mira, val? Molt bé.
16: O sigui, això no se'n va. Ara, això sí, que sí que n'hi ha gent, xiquets, que n'asma al·lèrgic, conforme van fent-se majors, l'asma va reduint-se, però després torna l'asma, pues si eres dona, després de un fill, i si eres home, pues tant toque.
17: Val.
16: M'entens? Veig sempre. Els canvis hormonals, el fer-se major, tot això, però el que és la condició al·lèrgica, això no canvia.
17: Val.
16: Aliments. On estem ara absolutament embollits. O sigui, això no pot ser. O sigui, les consultes de digestiu estan saturades perquè n'hi ha una sobrecàrrega de persones amb problemes digestius que els tenen, o sigui, que no sí, es neguen que estan ahí,
17: sí.
16: Però que no tenen una causa clara ni des del punt de vista inflamatori ni immunològic. Els al·lergòlegs mos venen de rebuig, mos malalts, també deixen. I no té que veure una al·lèrgia. Algú sí, per fer proves i tal, però la majoria no és un problema. És un problema d'intolerància i moltes intoleràncies ni saben qual és la causa.
17: Clar.
16: Entens? O sigui, que és un problema molt, molt important.
17: Això és molt per això t'ho he dit, no? Perquè això jo sí que ho escolto des de fa molt de temps a molta gent i cada vegada més. Lo de la intolerància és el mateix, no és el mateix con al·lèrgia.
16: No té res a veure.
17: Per favor, que quede clar. I dels antihistamínics, què fem en això?
16: Anem a veure, els antihistamínics, jo crec que després de la penicilina, saps? Bueno, i l'aspirina, lo millor que s'ha inventat. No, és de veres.
17: Totalment.
16: Són medicaments molt baratets, pràcticament poquíssims efectes secundaris, sempre n'hi ha algun malalt que té algú, però es poden consumir a demanda com el paracetamol. De fet, jo pense que els antihistamínics són inclús més lleus que el paracetamol de cara a prendre-lo quan vulguis. Entonces, barato, seguro, eficaz, vale, però n'hi ha una cosa que hem de tenir en compte. L'antihistamínic és un parche, és a dir, és un medicament que el teu fetge el metabolitza, el rinyó ho elimina i el tens en el cos 12, 10, 20 hores pegant voltes. Però com l'al·lèrgia és un procés que és com una nòria que no para, com estigues sempre prenent antihistamínics, la nòria cada volta està més alimentada i arriba un moment que l'antihistamínic no funciona. Tots els dies, tinc jo malalts, tots els dies. Que després d'estar 4 o 5 anys pegant-li, van al metge perquè el medicament ja no li fa res. No és que el medicament perga efecte, és que la nòria no para.
17: Clar.
16: No para. I el medicament, pues, no arriba.
17: Vacuna o no?
16: Sempre si es pot.
17: Si es pot.
16: I es pot en la majoria.
17: Val.
16: Lo que passa és que, i precisament, anem a veure, jo pense que és més de cara a la franja mediterrània interior, és a dir, en el nostre departament, Val d'Albaida,
17: sí.
16: Canal de Navarrés, costera, estem parlant d'unes zones on hi ha una vegetació molt variada i l'al·lèrgia avui en dia al polen o als sàcars suele donar-se en un mateix malalt. I habitualment no és solament un polen, són a diversos. És a dir, el diagnòstic o la decisió de prescriure una vacuna és complexa perquè el malalt habitualment té una oferta al·lergènica de 3 o 4 coses. Entonces, la vacuna s'ha d'encertar. En la vacuna tenim que encertar. Tenim que tindre clar qual és l'al·lèrgeno relevante. I això no és fàcil.
17: I molt interessant també això. I anem acabant. Anem a fer servei públic, que jo crec que portem tota la xerrata fent-ho, però consells bàsics que donaries a una persona al·lèrgica per viure, a veure com ho explique, amb més seguretat i menys por, pot ser, no?
16: Anem a veure. Primer que res, tindre un bon diagnòstic. És a dir, el metge capçalera te va ajudar, te va donar les primeres pautes, però n'hi haurà un moment que tindrà que enviar-te a l'especialista. I l'especialista pues, te va donar, jo si vols te puc dir així, a grandes rasgos, 3 coses. A nivell respiratori te va dir quin al·lèrgeno és el més important per tu i has d'intentar evitar o reduir, perquè tot és inevitable. En un tinyent direu que en maig fuiga del polen de l'olivera.
17: Sí, no, clar, sí. És impossible. Sí,
16: impossible. O si vius en una casa que té 2 altures i n'hi ha humitat, perquè pues, impossible evitar la humitat de sa casa. Però sí que tenim que fer unes coses per intentar reduir. Respecte als aliments, donem pautes de segons les proves, segons les anàlisis. El malalt va entrenar, va fer un training. És que, perquè és que el malalt al·lèrgic té que estar molt ben entrenat. tant el respiratori com l'alimentari o el medicamentós. Té que tenir un bon entrenament, té que saber per on té que anar, per on venen els riscos, els perills, i tot això, pues, ja que el metge que s'alera arriba un punt, però matos, tenim que donar-li... Les consultes d'al·lèrgia sempre són quasi una xarraeta, m'entens? Com el que estic tenint tu ara.
17: Sí, sí,
16: és una xarraeta, sí.
17: M'agrada moltíssim, I estic molt, molt content d'haver contactat amb tu per a parlar de tot això. Luis Ángel Navarro, al·lergòleg del Departament de Salut Xàtiva d'Ontinyent, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. I jo crec que desmuntar alguns mites i de posar llum en la foscor, que diu aquell. Una abraçada molt forta, Luis Ángel.
16: Venga, igualment, bon dia.
17: Adéu, bon dia, adéu. Molt bé. Cinc minuts i arriba l'una i mitja. Uns anuncis i se n'anem de festival. Sí, sí, sí. De jazz, a més. Sí, sí, ara escoltareu.
18: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
19: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
20: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
19: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
20: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
21: Divelecsolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
22: Et parle des de les properes festes de Moros i Cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero, a Petrer, al carrer Colòmbia 7 i al web larosacalzado.com.
23: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
24: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
25: ¿No será Tu Energía?
24: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
26: Ontinyent millora. Una inversió de 2 milions d'euros destinada a continuar la renovació i modernització dels espais públics de la ciutat. Asfaltat de carrers, adaptació de passos de vianants, renovació de voreres i d'altres actuacions a espais enjardinats o al poliesportiu. Amb el finançament de la vicepresidència primera de la Diputació de València. Continuem treballant per a tu. Regidoria de Serveis Municipals. Ajuntament d'Ontinyent.
27: En la cadena SER... Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Cor-

0: que tots els estius s'oferisca a esta emblemàtica plaça de la ciutat d'Ontinyent en juliol, amb el plat fort de que els concerts es fan a la plaça i amb sopar oferit per els hostalers de la zona. Hem estat a la presentació i anem a escoltar el que ens han dit en un primer moment Lluís Muñoz, el cogerent de Aldivitum.
1: Moltes gràcies per estar aquí en la presentació de l'Ontijazz del 2026 i bueno, és un orgull, com sempre, poder presentar-vos dos concerts que tindrem a la renovada plaça de la Concepció este any, i per a nosaltres és un orgull presentar-vos a la formació que vindrà des de Barcelona, que és una formació capitalitzada per Anton Lark, que és un baterista i director d'este grup, del qual era una persona que, bueno, és una persona que molt lligada a la música metal, del heavy metal, i es va transformar a la música del jazz, i ara ha format esta formació, i tindrem un repertori pues, que és una trobada entre el jazz i el heavy metal, no? O sigui, algo molt diferent i algo que jo crec que va sorprendre a tota la gent que pugui vindre. Tot això ha sigut possible també gràcies a Àlex López, que és un trompetista d'ací, local d'Ontinyent, de l'agrupació musical d'Ontinyent, que és un orgull avui, no?, tindre a músics d'esta talla i més en este estil de música, no? Agrair-li a Àlex que hagi pogut fer possible que esta banda hagi pogut venir així. I, bueno, este concert serà King of Metal, serà el dijous 23 de juliol a les 10:30 de la nit. I després, el segon dels concerts, tindrem a una agrupació de músics valencians. Puc dir-vos que serà en una selecció de músics com David Garciski, que és considerat un dels millors guitarristes en l'actualitat, Edu Olmedo, a la bateria, que és una bateria molt reconegut a nivell de tota l'estat espanyol, Rubén Martí al contrabaix i, com no, el molt conegut professor d'Ad Libitum, Gerard Bercher, al saxo tenor i direcció musical, no? Este grup serà el que anomenarem Gerard Bercher Quartet, i ell farà una fusió, un viatge per als estàndards clàssics del jazz, però transformant-los al latín, al bossa nova, al pop, inclús al rock, ¿vale? Que serà, jo crec que tindrem dos concerts de molta qualitat, de músics de la Comunitat Valenciana i músics catalans, i bueno, res, com sempre dir, agrair l'esforç que fem entre tots i totes de l'Ajuntament d'Ontinyent, però també als hostalers, a tots els hostalers que participen, perquè entre aquesta fusió d'hostalers, l'Ajuntament, també vull que asseguro els francès, que com sempre també col·laboren totes les activitats que fem, tant formatives com culturals com és aquesta, és possible este festival. I també a Ainou, que és tenim a Pau i al seu equip, que també faran possible col·laborar en este festival.
0: Lluís Muñoz, gerent de Ad Libitum, ens ha presentat quins seran aquests concerts. Anem a escoltar ara a Lluís Martínez per la part d'hostaleria, per veure què és el que ens té que dir d'aquests concerts i d'aquesta nova edició del Ontijazz, presentant-se, com no, també així a la plaça de la Concepció. Anem a veure què és el que ens diu Lluís Martínez.
2: Muchas gracias a todos por venir, primero que todo, y al Libitum y al Ayuntamiento por hacer esto posible, y como no, a nuestros colaboradores como son el Roma, White, Taulei, Orisas y Maybe, para que esto se lleve a cabo un año más en el Ontijazz 2026, para homenajear a mi padre como precursor de este evento y este festival. Y la verdad es que es un orgullo contar con gente y con artistas de tal calidad y tal recorrido en un evento como este. La verdad es que es algo que considero que está a la altura y da la talla como para hacer un homenaje de semejante expectativa, y la verdad es que muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Alex, por hacer esto posible, y gracias a todos.
0: ¿Qué supone para la hostelería el que un año más continúe el Ontijazz, y ya se pueden reservar las mesas para esas dos noches?
2: Sí, a ver, para la hostelería supone que un jueves de julio, bueno, dos jueves de julio, sea un ambiente totalmente diferente, porque duplicamos prácticamente la capacidad de los locales, teniendo la posibilidad de poner lo que son las mesas en el medio de la bandeja para estar en delante del escenario,

0: Cambiando de tema, hace poco tuvo lugar en Venezuela los terremotos. Más allá de las consecuencias de los destrozos materiales y de vidas humanas, hay que pensar en las consecuencias en el plano de la salud mental. Dani nos hablará de ello.
1: Muchas gracias, José. Pues sí, cal recordar el que ha pasado a Venezuela, ¿no? Y el terratrèmol, pues que va tindre lloc el 24 de juny d'enguany, com tu sabeu, de magnitud 7,2 i 7,5, ha sigut un doble terratrèmol ocorregut amb pocs segons de diferència a l'estat de Guaira, i on concentra la major part de víctimes i danys, i tot tot i que el sisme també va afectar greument a Caracas i a altres regions del nord del país. Aquest terratrèmol no només ha causat danys físics i pèrdues humanes, sinó també un important impacte en la salut mental de les persones afectades. Equips mèdics i organismes internacionals han assenyalat que les necessitats psicològiques són una part essencial de la resposta a aquesta emergència. Si fiquem un poc la vista de l'ull en les dades, respecte a víctimes, els últims balanços oficials estan en 3.500 morts, 16.700 ferits, més de 17.800 persones sense llar i 6.500 persones rescatades de moment, encara que el temps ja pues, complica que puguen augmentar aquestes xifres. Respecte a danys materials, n'hi han 850 edificis afectats i 190 edificis col·lapsats per complet. Respecte a la resposta a l'emergència, n'hi ha 80 albergs temporals habilitats per als damnificats, prop de 30.000 militars desplegats, més de 27.000 voluntaris que participen en tasques de rescat i assistència, i l'ONU i equips internacionals que continuen donant suport a la resposta humanitària. La part que, bueno, que ens agrada parlar de qualsevol tema que tractem al programa, entre les reaccions, bueno, és, evidentment és la salut mental, no? I com afecta la salut mental a la gent que ha patit aquest terratrèmol, inclús a serveis d'emergència, no? que estan sotmesos a una pressió i a situacions extremes. Entre les reaccions més freqüents després del terratrèmol es troba pues, la por intensa, que passa una altra rèplica, l'ansietat i nerviosisme i la hipervigilància a que passi alguna cosa més, la dificultat per dormir, tristesa, plor, dolor, irritabilitat, problemes de concentració, dol per la pèrdua de familiars, amics i habitatges, incloent en este cas pues, els desapareguts, que clar, fins que no comença el treball de derribament dels edificis que i desescombrament, pues no poden. No poden aparèixer. Aquestes respostes solen ser normals pues, els primers dies o setmanes després de la catàstrofe. No obstant, si els símptomes persisteixen durant setmanes, empitjoren o interfereixen la vida diària, poden indicar problemes com l'estrès agut o trastorn per estrès posttraumàtic. Per a qual cosa és recomanable sempre que puguen demanar suport professional. Algunes de les recomanacions per cuidar la salut mental després d'una catàstrofe com aquesta és parlar sobre el viscut amb persones de confiança, mantenir rutines bàsiques d'alimentació, descans i higiene, quan sigui possible, limitar l'exposició contínua a notícies i imatges del desastre, que pensem que això ens aporta informació, però de vegades ens satura i pot portar a l'estrès i igual a depressió, per exemple. Cercar informació únicament de fonts oficials i demanar ajuda psicològica si la por, l'ansietat o la tristesa són tan intensos i persistents que no ens deixen portar la vida normal. A més, els experts destaquen que l'atenció en salut mental ha de formar part de la recuperació des de les primeres etapes de l'emergència, ja que el trauma pot prolongar-se a causa de la pèrdua de seres estimats, el desplaçament i la incertesa sobre el futur. Moltes gràcies.
0: Como sigue siendo habitual, en todos los programas hablamos de las efemérides del día. Escuchamos a José.
2: Hola, buenos días. En 1497, Vasco da Gama zarpa de Lisboa en el primer viaje europeo directo hacia la India, abriendo una nueva ruta marítima entre Europa y Asia. En 1776 se realiza la primera lectura pública de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en Filadelfia. En 1808, la batalla de Medina de Río Seco, las tropas napoleónicas derrotan al ejército español durante la Guerra de la Independencia Española. En 1947, incidente de Roswell, el ejército estadounidense anuncia inicialmente la recuperación de un supuesto platillo volante, uno de los casos OVNI más famosos de la historia. En 2014, Brasil 1-7, Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2014. Alemania protagoniza la mayor goleada sufrida por Brasil en un Mundial.
0: Miguel Ángel, desde su sección de psicología, nos hablará sobre cómo identificar a personas que no nos hacen bien. Cuando quieras, Miguel Ángel.
3: Hola, bon dia. El món està ple de persones honestes, de bon cor i gent ben adaptada. Però també hi ha persones que són poc sanes emocionalment parlant, que són manipuladores, menteixen, enganyen, i de les que definitivament és millor romandre allunyats. La gent tòxica està a tot arreu, en el treball, en el cafè, inclús en la seva pròpia família, a l'espera de causar estralls en les nostres vides, però com podem detectar una persona tòxica? I com minimitzar el seu mal? El que totes aquestes persones tenen en comú és la toxicitat. No fan res per enriquir les nostres vides, sinó més bé el contrari, ja que són constants fonts de conflicte. Tots nosaltres podem evitar molts problemes si sabem què buscar per detectar una persona tòxica. A continuació, us presentaré 10 senyals d'advertiment. 1. És una persona que parla molt i escolta molt poc. Sol acabar dominant la conversació, encara que sovint sol donar senyals d'inseguretat. Posseix molt d'egocentrisme, inclús narcisisme. 2. Creu entendre sempre raó. No importa del que tipus de tema es tracte. L'individu tòxic no permet espai per opinions diferents. I una discussió es converteix en un debat que hi ha que guanyar. 3. Són molt teatrals i dramàtics. Algunes persones pareixen que atrauen i tal vegada necessiten episodis de crisi amb conflictes i el drama. És com si se sentiren incòmodes amb una rutina diària tranquil·la i una vida pacífica, sense excessius contratemps. 4. Solen mentir. La majoria de nosaltres hem dit una mentida en algun moment de les nostres vides. Però si descobrisses que algú mentís deliberadament, que sol tergiversar la informació o simplement mentís a totes hores, llavors cuida't. Una persona tòxica és feliç reinventant la veritat per ocultar o dissimular els seus defectes de personalitat. 5. Són molt ansiosos. Les persones emocionalment saludables no són especialment ansioses. No s'angoixen en excés al començar una relació, o a causa de la soledat o la necessitat. 6. Són excessivament sarcàstics. Realitzen sovint comentaris sarcàstics i despectius, amb senyals de falta d'empatia cap als altres, i a la vegada necessiten demostrar superioritat. 7. Són evasius. Quan se'n fa una pregunta directa, s'obtenen respostes evasives, missatges mixtes i contradictoris. Són molt cautelosos sobre on estan a la nit o com són les coses en el treball. Si ens pareix que estan amagant alguna cosa, probablement és perquè és veritat. 8. Solen anar de víctimes. Tot el que es passa és culpa dels demés. Els seus pares no li van donar prou amor. Tenen un company de quart pèssim, el govern, etc. Esta culpa de més canvia constantment, el que demostra una falta de responsabilitat personal. 9. No són agradables a més de més. No malinterpretem, les persones tòxiques poden ser extremadament encantadores, però només quan els interessa. Si algú és útil per a ells o volen alguna cosa d'algú, poden ser encantadors, inclús afalagadors. Les seves atencions poden parecer inclús embriagadores o aclaparadores. Però esto es façana. La forma més clara de veure el seu verdader caràcter és observar en contacte amb els demés, especialment a les persones que són útils per a ells, que no són útils per a ells, i mai ho seran. Solen presentar un comportament insensible cap als altres, sobretot si no es consideren a la seva altura, com a empleats que ells consideren de poca categoria amb els que revela una actitud arrogant. 10. Els encanten les xafarderies. Els rumors no serveixen per a res, excepte per danyar la reputació dels demés. I en el seu cas és només un intent de polir la seva pròpia imatge. Esperem que aquesta informació us hagi agradat i us pugui servir de guia per no caure en la seva trampa. Gràcies.
0: Como siempre, José Vicente nos trae una receta. Esta semana dedicada a una persona especial para Diem. Hola, muy buenos días. Mari Carmen, gracias por cada mañana, por tu esfuerzo, por hacer de este lugar un sitio más agradable y por formar parte de esta gran familia. Te deseamos que disfrutes de esta nueva etapa con la misma alegría que has compartido con todos nosotros. Esta siempre será tu casa. Y como sabemos que la mejor manera de recordar a una buena cocinera es hablando de uno de sus platos favoritos, hoy queremos compartir la receta de unos deliciosos pimientos rellenos de arroz y carne, un plato muy nuestro, típico de la Comunidad Valenciana. Ingredientes: 4 pimientos grandes para rellenar, si pueden ser rojos, 300 gramos de carne picada, mezcla de cerdo y ternera, 200 gramos de arroz, 2 tomates maduros rallados, 2 dientes de ajo, perejil fresco, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, pimentón dulce, caldo de carne o agua. Primero lavamos los pimientos y les cortamos la parte superior, que reservaremos como tapa. Retiraremos las semillas. En una sartén sofreímos el ajo picado con un buen chorro de aceite. Añadimos la carne picada y la cocinamos hasta que cambie de color. Incorporamos el tomate rallado y dejamos que reduzca unos minutos. Añadimos el arroz, el perejil picado, sal, pimienta y, si desea, una pizca de pimentón. Mezclamos bien. Rellenamos los pimientos con esta mezcla sin llegar hasta arribar de todo, ya que el arroz crecerá durante la cocción. Colocamos la tapa de cada pimiento y los disponemos en una cazuela o fuente de horno. Añadimos un poco de caldo o agua en el fondo para mantener la humedad. Horneamos a 180 grados durante aproximadamente una hora, hasta que los pimientos estén tiernos y el arroz completamente cocinado. Si fuera necesario, añadimos un poco más de caldo durante la cocción. Un plato sencillo, lleno de sabor y de tradición, como esos que siempre reúnen a la familia alrededor de la mesa. Mari Carmen, de parte de todo ADM, hoy esta receta va por ti. Que disfrutes de esta nueva etapa con la tranquilidad de quien ha hecho las cosas bien durante toda su vida. Gracias por todo lo que nos has dado. Feliz jubilación. Y ya que estamos en día de San Fermín, Carlos nos contará cómo surgió esta fiesta y por qué la celebramos.
4: La festa de Sant Fermín se celebra cada any a Pamplona, del 6 al 14 de juliol, i és una de les festes més famoses d'Espanya. Els seus orígens es remunten a l'edat mitjana, quan es va unir tres celebracions: les fires comercials de la ciutat, les festes populars d'estiu i els actes religiosos en honor a Sant Fermí, patró de Navarra. Segons la tradició, Sant Fermí va ser un bisbe cristià del segle III que va morir màrtir per defensar la seva fe, i amb el temps es va convertir en una figura molt venerada pels navarresos. La festa consisteix en 9 dies d'activitats culturals, religioses i lúdiques. Comença el 6 de juliol amb el Chupinazo, un coet que es llança des del balcó de l'Ajuntament i marca l'inici oficial de la celebració. L'acte més conegut és l'encierro, en el que 6 braus recorren els carrers del centre històric fins a la plaça de Bous, mentre centenars de corredors intenten avançar-se als animals. A més, els encierros, durant la setmana hi ha processions en honor de Sant Fermí, corregudes de Bous, concerts, balls tradicionals, cercaviles amb gegants i capgrossos, focs artificials i moltes activitats per a totes les edats. Els participants vesteixen tradicionalment de blanc amb un mocador i una faixa vermella, símbols de la festa. Gràcies a la seva combinació de tradició religiosa, cultural, popular i ambient festiu, Sant Fermín atrau cada any milers de visitants d'arreu del món i és considerada una de les celebracions més importants i internacionals d'Espanya. Moltes gràcies.
0: Para los que estáis en Pamplona, buenas fiestas de San Fermín. Hasta el próximo programa.

0: No res, en un segon s'arribem a les 2 del migdia. Això ara, com sempre, arribarà una nova edició de l'Hora 14 amb tota la informació nacional i internacional. I després tornarem amb la informació de proximitat a l'Hora 14 en Tinyent Vall d'Albaida, en Carmen Úbeda i Esteban Arroyo. Però jo en tinc en Vall d'Albaida, tornarà demà, com sempre, a partir de les 12 i 20, així, a la SER. I recordeu...
1: Sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí. Gràcies per escoltar la ràdio. Fins demà.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, és dimecres, dimecres 8 de juliol, perdó. Una vesprada en la calor extrema continua deixant registres històrics a les comarques centrals. Este dimecres, Ontinyent i Xàtiva han sigut les ciutats més caloroses d'Espanya després d'assolir una temperatura màxima de 43,7 graus. Sí, han escoltat bé. Això segons la xarxa d'observatoris de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET. Però els registres encara han sigut superiors en les estacions de l'Associació Valenciana de Meteorologia d'Avamet. A Guadasséquies, així també a la Vall d'Albaida, el termòmetre ha arribat als 44,2 graus, només superat per els 44,3 graus a Llocnou d'en Fenollet, a la comarca veïna de la Costera. Unes temperatures extremes que mantenen activa l'onada de calor i que obliguen a extremar les precaucions, especialment durant les hores centrals del dia, mantenint una bona hidratació i evitant qualsevol activitat que puga incrementar el risc d'incendi forestal. Ara mateix, com podran comprovar, a la nostra comarca, si han eixit al carrer, si estan en el carrer, bufa vent i fa encara més molesta la temperatura. Tenim ara mateix una temperatura al centre de la ciutat d'Ontinyent de 37,3 graus. Després ampliarem tota aquesta informació amb les dades d'aquesta jornada. Ara anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Continuem amb avisos per altes temperatures, sí, a Ontinyent i a la Vall d'Albaidès, a partir de divendres, quan baixen, però es quedaran al voltant dels 35 graus. De moment, este dijous tornarem a marcar registres màxims per damunt dels 40 graus, en una altra jornada poc nuvolosa i marcada pels vents variables amb predomini de la component sud del migjorn. Divendres baixen les temperatures, tant les mínimes com les màximes. Els cels aniran de poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució vespertina i els vents aniran rolant, aleshores, a component marítima, incrementant la basca.
2: Gràcies, Lluís, per aquesta predicció. Recordem el titular d'esta segona jornada d'onada de calor. Ontinyent i Xàtiva han sigut les ciutats més caloroses d'Espanya després d'assolir una temperatura màxima de 43,7, segons a EMET, però si vegem la xarxa d'estacions meteorològiques de l'Associació Valenciana de Meteorologia, a Guadasséquies, també així a la Vall d'Albaida, el termòmetre ha arribat als 44,2 graus. Anem a fer una pausa, després amb l'entrevista, i tancarem les últimes recordant aquestes dades i vegent quines altres temperatures estan havent en esta jornada de dimecres 8 de juliol, així a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, i d'altres informacions.
4: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
5: ¿Estáis preparados para vivir el evento más divertido y refrescante del verano? Aquanatura Benidorm y los 40 te traen los 40 Pool Party, la fiesta más refrescante y divertida para toda la familia. Sábado 25 de julio, desde las 11 de la mañana, en Aquanatura Benidorm. Soy Dani Moreno, el gallo, y estaré poniéndote los mejores éxitos de los 40 junto a Cristian San Bernardino y Aitor Belda. Música, diversión y mucha agua en Aquanatura Benidorm con los 40.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.

0: I anem amb l'entrevista d'esta vesprada. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha completat el projecte Connecta la Vall, una actuació que ha permès millorar i connectar la xarxa de rutes cicloturistes i senderistes de la comarca. Amb finançament de fons europeus Next Generation, la iniciativa pretén potenciar la mobilitat sostenible i consolidar la Vall d'Albaida com un referent de turisme actiu i d'interior. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya el president de la Mancomunitat, Ismael Sant Víctor. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Esteve. Bona vesprada a tots.
0: Què representa, Ismael, per a la Vall d'Albaida haver culminat el projecte Connecta la Vall?
1: Bueno, això és un programa bastant ambiciós, crec jo, de la part nostra per a poder potenciar i posar en valor una de les principals fonts de captació que tenim del turisme, no? Que és posar en valor la nostra natura, el nostre patrimoni, mitjançant la millora de la red que tenim o que tenim ara. Teníem antes, ja la millorada, que tenim en vies ciclopeatonals i també en vies peatonals exclusivament de senderisme. Crec que és una actuació que ens permetrà que aquest tipus de turisme, que a nosaltres ens interessa molt, perquè no és massificat, és més de família, és més natural, pues, posa en valor la nostra comarca en el seu conjunt.
0: Uh-huh. Eixe turisme saludable i esportiu, quin impacte espereu que tinga en l'economia dels pobles?
1: Pues ja fa uns anys que estem detectant que els turistes, els que venen, els visitants que venen a la nostra comarca, van fugint de la massa, no? Necessiten o busquen un complement a les seues vacances o als seus viatges que es permeten, conforme tu dies, fer activitats saludables, fer activitats en la natura, i des d'aquest punt de vista estem cada vegada més consolidats com a un destí, jo no sé si dir preferent, però si no preferent, molt prop d'este tipus de turista que busca la tranquil·litat i descansar i relaxar-se d'una altra manera. Ja portem un test que estem detectant que han proliferat diverses zones de caravani en aquestes persones que mos visiten, i és de la comarca també, però és que mos visiten de fora, aprecien aquestes activitats que poden desenvolupar així, i la veritat que per a nosaltres suposo com a consolidar que estem en la línia correcta i que estem oferint una gamma d'activitats que són apreciades per els nostres visitants.
0: Este projecte està vinculat a Rodo a la Vall. Com es complementen les dues iniciatives?
1: Sí, este està vinculat a Rodo a la Vall, està tot dins de les activitats que tenim en el programa de turisme de la Mancomunitat, i es complementen. Home, Rodo a la Vall, diguem que és una... són activitats materialitzades en un programa en concret que utilitza part d'esta xarxa, no? D'esta infraestructura per a poder desenvolupar-se, no? És a dir, que el que hem fet ara és com consolidar la infraestructura des del punt de vista de que es puga identificar i que es puga recórrer, i el Rodo a la Vall està un poc més programat, però d'alguna manera sobre esta infraestructura, no? El que hem fet ara en acabant en el tema de la senyalítica i totes les millores que han fet en les rutes és com a consolidar l'estructura perquè totes les activitats com les que estan programades en Rodo a la Vall o qualsevol altra es puguen desenvolupar.
0: Uh-huh. Parlem d'aixòs treballs que s'han fet, perquè pel que fa al cicloturisme s'han senyalitzat 13 itineraris i prop de 100 quilòmetres de recorregut. També s'han creat noves rutes, s'ha apostat per integrar-les dins de la xarxa d'itineraris no motoritzats de la Generalitat, s'han instal·lat panells informatius amb còdics QR, i també el projecte ha millorat de 9 senders homologats i diverses àrees recreatives. A més de tot això, s'ha actuat en punts com la Via Verde del Chicharra a Bocairent. Per què era important reforçar i fer aquests treballs des de la xarxa comarcal?
1: Pues era important perquè n'hi havia una dispersió o una falta de coordinació entre totes aquelles vies que es podien recórrer. I el que hem intentat és, d'alguna manera, unificar i que la informació estigui tot en un mateix lloc i que no tinga que anar perguent-se qualsevol persona que estigui interessada en fer alguna d'aquestes rutes en no buscar la informació, no? Hem intentat consolidar-la, conforme tu comentes, millorar la senyalètica, incorporar-la dins del programa de senders de la Generalitat. O sea, hem intentat que la gent no es perga quan tinga que buscar la web. A més de millorar-ho, centralitzar la informació en un lloc on es puga consultar d'una manera que tu puguis triar el que vulguis fer cada dia, no? També hem incorporat, conforme tu comentaves, una sèrie d'informació via QR que també dona una explicació, un coneixement per on es va, per on es transcorre i quines altres coses es poden fer dins d'aquesta ruta que ha elegit cada visitant.
0: Uh-huh. Tots aquests treballs s'han fet en coordinació amb els ajuntaments. És una manera de que la Mancomunitat i els 34 municipis remeu en la mateixa direcció, no?
1: Sempre es fa tot en connivència en els ajuntaments, perquè al final tot això a la Mancomunitat en si no li reporta ningú benefici més enllà de la satisfacció de fer les coses bé, no? Aquí reporta realment els beneficis i la difusió de la seva cultura, de la seva gastronomia, de la seva natura, és a cada un dels ajuntaments, però com que no pot ser d'altra

0: Està composat per els 34 municipis de la comarca, com tots sabem, i la nostra funció és que tota aquesta vertebració afecti tots. Evidentment, sempre tractem un poc més de carinyo als pobles més menuts, no? Perquè són els que més falta tenen. Però, bueno, estan tots inclosos i la veritat és que el feedback en els ajuntaments és formidable i per això aconseguim aquest tipus d'activitats que al final tenen un resultat molt positiu.
1: Doncs es treballa, com hem dit, en modernitzar, en ficar en marxa, en senyalitzar, però ara ve l'altra part. Com s'aconsegueix compatibilitzar l'arribada de més visitants per pues... a estos jocs i amb la conservació dels espais naturals?
0: Bueno, lo de la conservació dels espais naturals moltes vegades va un poc en la conscienciació de cada un, no? Perquè, claro, tu no vas darrere de cada visitant ni de cada senderista veient el que fa, no? Però, mira, per un altre lloc, este tipus de turisme ja està prou mentalitzat, està molt sensibilitzat que la natura es té que conservar i per això precisament és el que busca aquest tipus d'activitats o aquest tipus de turisme distint que no té si va a la platja, no? Com es difon més això? Pues es difon a base de treballar molt les xarxes socials, que ho treballin també dels ajuntaments, que també ho estan fent, i mitjançant també la plataforma que han desenvolupat dins del Pla de Sostenibilitat de Turisme, que es diu InventTrip, que està accessible des de la pàgina web de la Mancomunitat. I entrant en la pàgina d'InventTrip, tu pots programar-te les activitats que estan disponibles dins de la nostra comarca i, evidentment, estan tota aquesta infraestructura i totes aquestes activitats estan ahí incloses. Per tant, invite a tot el món que vulgui pegar una miradeta o que vulgui aconsellar o que vulgui fer partícipe esta manera de poder-se planificar les vacances en la nostra comarca, que entren en InventTrip, que estan accessibles des de la pàgina web de la Manco, i veuran tota la quantitat de possibilitats que estan a l'abast de tots els que vulguin visitar-nos o que ja estiguen ací i vulguin conèixer més la nostra comarca.
1: Sí, perquè perfectament, ara en estiu, que doncs venen les festes dels pobles, ja s'estan celebrant algunes, vindran d'altres, es pot complementar el visitar un poble, fer una ruta per el poble o per altres veïns, visitar festes i consumir en els propis pobles.
0: Efectivament, o sigui, hem de aprofitar, si el calor ens deixa, aquesta setmana no es deixarà molt, però hem de aprofitar que són festes, que n'hi ha una afluència de persones que venen a visitar-nos menys habituals, alguns són del poble, altres venen de fora, però bueno, és una forma de reunir la família, amics i tal, i aprofitar per rodar per la nostra comarca. A la pàgina web de la Manco tenim agenda, que podem veure les festes que n'hi ha en tots els pobles de la comarca, i mitjançant la plataforma InventTrip poden planificar-se el que vulguin fer, perquè això és la raó de que existeix aquesta plataforma, i no tens que pensar, simplement tens que anar allà, triar opcions i les alternatives que tens, i és un bon moment per anar, ja dic, si la calor ens ho permetís, però bueno, fa la mateixa calor si estigués treballant, per tant, si estàs de festa és millor.
1: Doncs ja que seguir, com deia Ismael, ja que seguir la web de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, també les seues xarxes socials, per estar enterat de tot el que realitzar així a la nostra comarca. Ismael Sant Víctor, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, invite a tot el món a que visite, és que són les illes que són de fora, que conega, a vegades diuen que nadie es profeta en su tierra, no? I moltes voltes els nostres territoris són els més desconeguts, tenim moltíssimes coses que són molt interessants, molt agradables en tots els aspectes, en el patrimoni, en la natura, en la cultura, en la gastronomia. I ara és un bon moment, conforme comentàvem, que venen els amics, venen la família, que són festes, són vacances, per poder pegar-nos una volteta per la nostra comarca, i es poden planificar des de la pàgina web de la Manco, i segur que s'ho passaran de categoria. Queda tot el món invitat a que participi en conèixer encara un poc més la nostra comarca.
1: Perfecte, moltes gràcies, Ismael.
0: Gràcies a vosaltres, Esteban. Bon dia.
2: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo. En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens